0: gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybell.
1: Pues hoy que estamos a viernes, no sé, voy a invitar, venga Alejandro, voy a invitar a comer a Boro Peiró. Me lo voy a llevar a Borja Azcutia en calle Almirante Cadarso en el 16 a comer un buen arroz. No sé qué le paréis a Boro. ¿Qué te paréis, Boro?
2: De categoría.
1: Ay, Borja, qué monanés.
2: Una convidarme y dos a Borja Azcutia. La combinación perfecta para un divendres de estos de agosto.
1: ¿A que sí? Ideal.
2: Que no tanca.
1: No tanca.
2: Maravilloso, no, está siempre guay.
1: Para claro. Que no tenim vacances poder anar, menjar-nos una claro. Paelleta.
2: I el turisme, i tot això, claro.
1: Borja, Mel. Claro.
2: De categoria, ara pues. Allí t'espere.
1: Com se presenta el fin de setmana?
2: Buah, fin de setmana, comptant que el 15 és la mare 10 d'agost i tota la quantitat de celebracions que n'hi ha este fin de setmana, mogollo. Però bueno, mogollo de festes en els pobles, és meravellós, no hi carrega més. I tu vas dient coses d'estes i carrega més coses. I al final, no, el que no pot durar la bona agenda és 10 minuts cada dia, perquè la gent se me va morir ahí sentint-me, però bueno.
1: És per a que tinguin d'elegir.
2: Exacto. Dedicat a Rosa Anguida, no, los corrales de Utiel, quan se van a fer alcaldessa d'allí, però vamos, en 0, coma. Ofrenda i orquesta Troya, más si tenen pasta allí en los corrales de Utiel.
1: Sí.
2: En Xeresa tenen missa, professor, dispara Borreda, i la Matrix, per saps, enhorabona als amics de Elx, o sea, ir tornant a fer l'alba de la nit de l'alba, és una barbaritat. O sea, la nit de l'alba és una de les coses que la gent que siga de la Comunitat Valenciana, sobretot, és que siga de fora també, té que veure navegant la vida, és brutal. O sea, la nit de l'alba és algo brutal, la cantidad de foc que se tira allí en Elche, el respeto y el cariño que tienen a algo que es tradición. Yo ya estoy, yo como no voy a buscar mai la canasta de tres punts, ni el triple, ni tan, diguen que la pólvora es fiesta, tal y cual, que vea que pasa algo, como el otro día, tienen que decir los pros y los contras, los anti y los a favor, y me negué. No voy a andar en esa guerra. Creo que portem 30 años en un acero, o yo, ya para título personal, pero no involucrar a ma casa. Uh-huh. Es defender la pirotecnia y la defenderé de per vida. Lo que está claro es que la pirotecnia no porta chucherías, ¿vale? No porta chuches, porta pólvora. I la pólvora, pues corre el seu perill, però com el mateix perill que corre ficar-te davant d'un bou. En festes, ¿vale? Que també és una festa. Entonces, no que me negue a entrar en coses de deberían acabar con esto, deberían poner drones, deberían tal y cual. I xos que diuen deberían poner drones, jo volguera que en el seu poble tingueren collons de pagar un espectacle de drons. Jo seré el primer que estaré parant a veure-lo. Perquè el dron no ve a substituir a ningú, ve a millorar.
1: Claro.
2: El dron, si tens diners per poder fer-ho, que tens que tenir diners per poder acompanyar la pirotècnia, no ve a substituir, ¿vale? El dron ve a acompanyar i a millorar, en este cas. Però és que ja, ostres, l'alcalde no sé què suspende, ja estic en guany de 5 coses d'estes, perquè resulta que Antonieta la Fantàstica, ja està bé, tio. O sea, ja està bé. O sea, la pirotècnia és Comunitat Valenciana. La pirotècnia és tradició i la pirotècnia és festa. I entonces, voler crear i buscar un enemic en la pirotècnia és un error molt greu, per mi. Y vos lo digo en serio, es un error súper, súper grave, pero bueno, tengo que matar a Boro Peiró para que se acabe de algún defensor de veritat de la pirotecnia, porque la defenderé hasta la saciedad. No me cansaré mai. Ya está. Dicho lo cual, espacio patrocinado por Bocinaes Antoñito. Una bocina, ya está. En Estivella en Apregó y Concert, en Alcácer, Paelles y Macrodisco Móvil, en Alfarrací, el poble de meu amic Samuel. La Baixada del Crist i actuació de German Brothers. En Xàtiva, hosti, la fira de Xàtiva, ja sabeu el que és la fira de Xàtiva. És un altre nivell, Pues comença ja. Obertura de la fira, Mascletà de Tamarit, presentació de la reina, Castell d'Aitana, Nid d'Albaes, que és la fira de Xàtiva, tu vas allí, passes, i ja no té massa que s'acabe, és una barbaritat. Turist, tributo i nou bravo. En Serra, sopar del foc. En Godelleta, en Amis, ofrenda i concert. En Elx, avui està l'Alpujarreña en el concurs, ofrenda i Chimo Bayo, tu, Chimo Bayo. Jo disfrutaria amb una barbaritat mirant de Chimo Bayo. En Burxassot, esta nit hi ha alguna cosa molt xula, que és la roda infantil, però després hi ha mascletes nocturnes, n'hi ha dos o tres. Després d'això tenen cordà i després tenen verbena, o sea que en Burxassot pots passar la nit avui de categoria, jo sempre vaig allí. Tenen coetà, no corda, coetà. En Llàtova tenen sopar de quintes, en Callosa segura farolicos, o si no ho fiquen ells, xigans i cabuts, masqueta infantil i tradicional.

0: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
1: Mor un jove a Alacant després de ser agredit en una parada del tram a la platja de Sant Joan. Bona vesprada. El jove tenia 27 anys i, segons les primeres hipòtesis, la víctima i l'agressor van tindre una disputa abans de l'agressió en una discoteca de la zona. En seguida ampliem esta informació i també parlarem de l'operació eixida de tràfic i de les previsions turístiques per a la segona quinzena d'agost. Els ho contem tot fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. I comencem a Alacant, on un jove, com els dèiem, de 27 anys ha mort a l'Hospital General, on va ingressar en pronòstic molt greu després de ser agredit aquest dijous en una zona de les platges, suposadament per un altre home de 22. L'agressió es va produir a les 5:20 de la matinada en una parada del tram de la platja de Sant Joan i el presumpte autor de l'agressió ha sigut detingut. A Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Sí, ahora está en la comisaría provincial a la espera de pasar a disposición del juzgado. Al parecer, el presunto agresor y la víctima tuvieron una disputa verbal previa en una discoteca de la zona que acabó en una pelea en la parada del tranvía, en la que el fallecido terminó golpeándose contra las vías después de que el detenido le propinara una patada en la cabeza. Los facultativos del SAMU se desplazaron al lugar del suceso y durante la asistencia la víctima entró en parada cardiorrespiratoria, aunque consiguieron reanimar y trasladarle al Hospital General de Alicante. El joven falleció horas más tarde.
1: I la Policia Nacional també ha detingut a 8 homes d'entre 23 i 37 anys per la seva presunta participació en una baralla multitudinària amb ganivets, destrals i objectes contundents el passat 16 de juliol en un parc del districte de Transitx a València. 3 de sospitosos van ser detinguts a Vila-real. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
3: Dos dels arrestats estan acusats a més d'un delicte d'homicidi en grau de tentativa. Un dels implicats va resultar greument ferit per una arma blanca i va haver de ser traslladat a un centre hospitalari. Després de l'incident, van fugir en un vehicle i van atropellar a un altre dels participants en la baralla. Els agents han intervingut una destral, una navalla, 3 telèfons mòbils, 1.200 euros en efectiu i el vehicle utilitzat en els fets.
1: I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal de

dedicada presumptament al tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual i a delictes relatius a la prostitució i contra la salut pública. En concret, s'ha detingut a 5 persones a Burgos, Sòria i Múrcia per captar

0: comença l'operació eixida d'aquesta setmana, d'aquesta festivitat del 15 d'agost, en el qual la Direcció General de Trànsit preveu més de 728.000 desplaçaments en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Andreïna Pietri.
1: De l'1 de juliol al 12 d'agost s'han registrat 13 víctimes mortals en les carreteres de la Comunitat Valenciana, 7 a la província d'Alacant, 5 en la de València i 1 en la de Castelló, 3 més que en el mateix període de l'any passat. Per això, el subdelegat del Govern a València, José Rodríguez Jurado, ha demanat responsabilitat i prudència al volant i ha insistit en la importància de respectar els límits de velocitat i la señalització en carretera.
2: En momentos como este, con un gran número de desplazamientos por carretera, es esencial volver a pedir a los conductores responsabilidad y prudencia en la carretera, respetar los límites de velocidad y las señalizaciones, no conducir bajo los efectos de las drogas y el alcohol, apagar el móvil, evitar cualquier distracción y planificar siempre el viaje con antelación.
0: Este matí s'ha produït un accident en la AP7 a l'altura de la localitat de Benifaió, en sentit Alacant, amb retencions importants. Recorden, extremen la precaució i reduïsquen la velocitat. Anem a veure ara com està desenvolupant-se la temporada turística d'estiu, que manté bones dades així a la comunitat. L'ocupació hotelera durant la primera quinzena d'agost ha arribat al 90% de mitjana i les previsions apunten a xifres pràcticament idèntiques per al que queda de mes. Alejandra Carrión.
3: El sector espera així tancar agost amb una mitjana pròxima al 90% en conjunt de la comunitat. El president de la patronal Hosbec és Fede Fuster.
4: Una temporada muy normal, quiero decir, estamos en temporada alta, el año pasado ya tuvimos una ocupación muy buena y un verano muy bueno, como el anterior, y prácticamente los datos se están calcando al año pasado, ¿no? Y hemos cerrado la primera quincena de agosto con una media comunidad valenciana del 89,7%, provincia de Valencia con un 93%, provincia de Castellón al 85%, lo que es Costa Blanca sin Benidorm un 88% y Benidorm prácticamente un 91%.
3: Les bones xifres podrien prolongar-se també durant setembre, un mes que en els últims anys ha anat guanyat pes i registrant nivells d'ocupació cada vegada més alts.
0: I parlant de turisme, com ho estem fent i davant les últimes xifres del mes de juliol, que suposen un increment de passatgers de l'11,11%, tant a l'aeroport de Manises com al de l'Alter d'Alacant, el diputat de Compromís en el Congrés, Alberto Ibáñez, ha exigit al govern que els recursos destinats a ampliar els ports i aeroports valencians vagin al servei de Rodalies i al transport metropolità, perquè assegura que es tracta d'una situació inviable.
5: Si no volen continuar en el col·lapse ecològic, si no volen rebentar uns serveis públics saturats i incrementar encara més el cost del lloguer a les nostres ciutats, han de desistir d'ampliar aquestes infraestructures per a descarbonitzar i electrificar el transport valencià.
0: Els treballadors del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat s'han concentrat per a reclamar millores en les condicions laborals. Des d'Intersindical Valenciana Baersa denuncien que, malgrat la responsabilitat que suposa la vigilància i prevenció d'incendis, bona part de la plantilla continua amb contractes temporals, salaris baixos i sense complements per disponibilitat o perillositat.
3: Una situació que asseguren es manté des de fa anys. Els treballadors dels observatoris forestals arriben a estar contractats únicament 4 mesos i mig a l'any, mentre que les unitats mòbils treballen al voltant de 9 mesos i mig. Toni Bernat, portaveu de l'Intersindical Valenciana en Baersa.
6: No cobran ningún tipo de plus por cambiarnos el horario cuando les da la gana de un día para otro, por no cobrar ningún tipo de plus por estar en situaciones de peligro, por cobrar el salario mínimo que se cobra en consejería sin más, exigirnos cartografía, exigirnos conocimientos de orientación, exigirnos conocimientos geodésicos. Aparte de esto, la gente trabaja 4 meses y medio. Esto a lo mejor tuvo sentido hace 40 años, pero actualmente, con el tema del cambio climático y el aumento del calor, hay incendios todo el año.
3: Des d'Intersindical denuncien que els treballadors de les unitats mòbils de vigilància realitzen una hora més de jornada cada dia que la resta dels empleats i funcionaris. Segons explica el sindicat, Baersa factura eixa hora addicional a la conselleria, però els treballadors no la cobren, malgrat haver de romandre disponibles durant eixe temps en la muntanya. El pròxim 15 de setembre està prevista una taula de negociació amb la conselleria. No obstant això, des del sindicat asseguren que no volen arribar a eixa reunió únicament amb noves promeses i reclamen un gest previ que demostre voluntat de millorar la situació del col·lectiu. Entre les mesures que plantegen com a gest de bona voluntat són...
6: vemos que hay buena voluntad y nos sentamos el día 15, pero ya nos sentamos viendo que hay una voluntad de llegar a acuerdos y de mejorar las condiciones del colectivo. No han querido, a tiempo estamos siempre para